La banda va destacar no sols per la seva energia sobre l'escenari, sinó també pel contingut de les seues lletres. En un marcat caràcter reivindicatiu, les seues cançons aborden qüestions socials, polítiques i culturals. Aquesta combinació de festa i consciència va convertir els seus concerts en autèntics espais de celebració i reflexió col·lectiva. Al llarg de la seva trajectòria, La Gossa Sorda va publicar diversos treballs que avui són referència dins de l'escena alternativa. Discos com Garrotades, Saó o La Polseguera van consolidar la seva popularitat més enllà de la comunitat valenciana. Cada llançament reafirmava el seu compromís en una música festiva però carregada de missatge. Al 2017, després d'anys d'intensa activitat, la banda va anunciar el seu comiat, tancant una etapa en una gira final que va reunir milers de seguidors. No obstant això, lluny de desaparèixer de la memòria col·lectiva, el seu llegat va continuar creixent, influint a noves formacions i mantenint-se mitjent en festivals i espais culturals. Ara, quasi una dècada després, La Gossa Sorda torna a l'actualitat en l'anunci del seu retorn en 2026. La notícia ha despertat una gran expectació entre els seus seguidors. La seva volta no sols apela a la nostàlgia, sinó que també planteja un nou capítol en una trajectòria marcada per la coherència, l'energia i el compromís. Com

0: Adiós.
1: En Onda Cero, chao. Julia en la Onda, con Julia Otero.
2: En Moeve estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble. Solo por ser de Moeve Go ahorras desde 10 céntimos por litro. Y si sumas energías con el plan Multi Energy, puedes acumular hasta 65 céntimos por litro. Además, con la app Moeve, llévate 2 céntimos extra por litro. Consulta condiciones en moeve.es.
3: Tú sabes que cuando dices, de verdad, que a mí me da igual, ¿eh?, lo que vosotros queráis, lo que en realidad quieres decir es, no, me da igual. Como no te dan igual las lentejas que eliges para una crema. Cuando son Luengo, tú lo sabes.
4: En Onda Cero, tacos en la música que es fa a la terreta.
5: Abril es una cantant de Benissa, a la qual tots coneixen gràcies a la versió que va fer ja fa algun temps d'un dels temes que més va sonar durant 2006, Lucky. Gràcies a que és afortunada, es va convertir en un referent important de la música feta a la nostra llengua. Al llarg d'aquests anys ha col·laborat en formacions com La Fúmiga, Zoo o La Raïf. Les seues influències passen per cantants com Billie Eilish, Sandra Monfort, Rita Payés o Sílvia Pérez Cruz. Ha sigut reconeguda con el premi a la cantant revelació en els Premi Ovidi 2025, a més d'estar nominada a altres premis com el Premi Smin o en The Rock 2026. El seu primer àlbum, Instruccions per estimar una cirera, ha comptat també amb el reconeixement del públic i la indústria. Abril és una de les apostes més fermes de la música de la nostra comunitat per al futur. I així és com sona la seva música.

0: Cero, Radio Estadio, Edu García.
1: Onda Cero, Marina Baixa.
2: Això és Paraula del Dia, un espai on recuperem expressions valencianes que encara formen part de com parlem i, sobretot, de com vivim. Avui parlem de fer la guitza. Vol dir molestar, fer la punyeta, posar través o complicar les coses a algú. No en facis la guitza. És una expressió que pot ser suau, quasi de joc o més seriosa, depenent del moment. Perquè tots hem tingut algú que ens la fa. I si som sincers, també l'hem fet alguna vegada, sense mala intenció, o potser sí. Però en el fons ens recorda una cosa molt humana, que conviure no sempre és fàcil i que a voltes també ens posem a prova els uns als altres.